sin deixar de reaccionar, mai el temps al 5 a l'avança, tot més bitnis, nueva vida, i tot el tema, agua, lo hachai, tu mami. Mai el que a les 9, i estos 4 minutos, que ahí te matricin, vaig al xoc, que guan, ojma, o l'escaco programa, a l'avança, sin competència. Ara que no sento, la que passó, ara que amb Jonsieix va néixer, just a reaccionar. I quan jo seies, jo que passó, han de gestor el mas, ja et deixem mensatge, han de gestor els exaugits, ja que anem comentarios, y cuando sale su participación y su esta persona Maulás Cabena hermano Chalino Sánchez Tolan Angilonco transmisión Maulás Cabena Riverside California capaz vaina hermano Pablo Cano.